0: senyor Satar.
1: Bon dia.
2: Bon dia, senyor.
1: Bon dia, senyor.
2: Densos, gravates, meies, cuecas, pijamas de nano, tot listo, ja pot hivern treballar pel senyor.
1: Treballar per jou?
3: Sí, senyor.
1: Senyor Esteban Matratant, senyor.
2: Ja pot treballar.
1: Senyor, prometer un gravata per jo fes 30 anys. Senyor, de rejano de mi.
2: No la prometer nada.
1: Jo vaig dar una tirona, senyor.
2: Jo vendre un revolver per a ti.
1: Vendre un revolver per jo?
2: Sí,
1: jo no dar tiros. Jo no dar nada per a ningú.